0: Ayuso.
1: Mari Carmen no, ya lo dijo ayer, no quiere el ático de Ayuso. Mari Carmen solo quiere estar tranquila, porque solo es una anciana vulnerable que vive sola. Mari Carmen es nuestra madre, nuestra abuela, nuestra amiga o nuestra tía, que cobra su pensión y que ha trabajado durante toda su vida. Mari Carmen es el grito. Mari Carmen es la dignidad frente a la crueldad. Y por eso hoy vuelvo a hablar de ella en este contrapunto. Porque Mari Carmen somos todos. Porque Mari Carmen debería ser prioridad nacional y no una anciana rota frente a la incertidumbre de un sistema macabro. Hasta mañana, Juan Ramón. Un abrazo.
2: Hasta mañana, Eduardo. Mari Carmen o la metáfora de nuestro tiempo. Menos cuarto, las 8:07 en Canarias. Se queda usted ahora en las mañanas de Radio Nacional con la información de las territoriales de esta casa.
3: Radio Nacional d'Espanya, les Illes Balears, serveis informatius. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Les entitats ecologistes i el govern no s'entenen. La reunió de hora baixa entre l'executiu i Gobi referida va servir per deixar tot com estava abans de la trobada, sense avanços. Tot d'una vos explicam en aquest dimecres 23 de setembre, amb Pablo Hernández al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Aina Escandell. La limitació de vehicles a Menorca més a prop.
4: El Parlament ha aprovat la presa en consideració de la reforma de la llei de reserva de la biosfera. És la passa prèvia perquè el Consell de Menorca pugui regular l'accés. Previsiblement serà a partir de l'estiu que ve.
3: Arriben 5 pasteres a les Balears.
4: Amb 72 migrants a bord, tots d'ells d'origen magrebí. 4 de les embarcacions han estat interceptades a Formentera i una altra a Cabrera.
3: I en els esports?
4: Elena Puey ha estat presentada com a nova jugadora del València Bàsquet per a les dues pròximes temporades. I en motociclisme, Joan Mires perdrà els 2 pròxims grans premis per uns problemes que encara no tenen diagnòstic.
3: Coneguem la previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
5: Bon dia. Avui a les Illes Balears continua el temps càlid i estable. Serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures màximes baixen lleugerament. 30 graus a Palma, 29 a Eivissa, 28 graus a Formentera i 27 a Maó. Bufa vent fluix a llevant amb brises. És una informació d'AEMET.
3: En aquests moments tenim 16 graus a Eivissa, de 7 a Maó, de 8 a Formentera, 21 graus a Palma. I anem a conèixer també com s'està circulant per les carreteres. Direcció General, Dani Fornés, bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. Pues, bueno, en aquestes hores encara trobàvem algo de retenció a l'autopista d'Inca en sentit cap a Palma, des de Consell fins a Santa Maria. També pràcticament des del pont d'Inca fins a la incorporació en la via de cintura també hi trobaran retencions en aquesta via. A l'autopista de Llucmajor, circulació lenta a l'Espilerí fins a l'aeroport, també complicacions a les arribades a Palma, tant des de la carretera de Manacor com des de la carretera de Sineu, a la incorporació en via de cintura, a la via de cintura, les retencions van pràcticament ara ja des de Can Blau fins a la sortida cap al carrer Aragó en sentit Andrats i en sentit cap a l'aeroport trobaran retencions al túnel de Gènova i també a la zona de les escoles. A l'autopista d'Andrats també ara mateix hi ha circulació lenta des de Mendinat fins a l'entrada a Palmes. Tot bon dia.
3: Sense acord de la reunió d'ahir hora baixa entre el govern i les entitats ecologistes GOB i Terraferida.
4: Després de més de 3 hores, les postures continuen intactes. Els ecologistes demanen mesures de decreixement i l'aposta de l'executiu és la de la contenció. Maria Ors és la portaveu de Terraferida.
7: Estan intentant tapar aquestes petites ferides, però no hi ha un canvi de model. Un canvi de model que per nosaltres és el que necessita aquesta societat balear per intentar que el resident guanyi en prosperitat i que no estiguem mirant tant el creixement econòmic, que pareix que és per l'únic que han de viure.
4: El govern ha proposat a les associacions ecologistes que tornessin al pacte per la sostenibilitat, però GOB i Terraferida ho han rebutjat perquè entenen que les mesures que proposa l'executiu no són suficients. Joan Morant és el president del GOB.
8: És a dir, no volen sentir xerrar de límits, no volen sentir xerrar de límits ecològics ni d'ecologia ni de seguretat ecològica, que és el que necessites aquestes illes. No?
4: Un altre dels punts de desacord ha estat l'habitatge. Les entitats han reclamat al govern mesures per evitar la compra d'habitatges per part d'estrangers i aplicar la llei estatal d'habitatge. L'executiu els ha traslladat que en cap cas declararan les illes com a zona tensionada.
3: Seguim parlant de problemes d'habitatge perquè a Eivissa, la propietat d'un solar on s'hi havien instal·lat de manera irregular una 60 de persones, s'ha començat fent-ne la parcel·la. L'Ajuntament assegura que no es tracta d'un desallotjament, però tot i així ha autoritzat l'inici de les tasques i ha enviat dotacions de policia local. La neteja de la finca situada a Ses Feixes s'està desenvolupant sense incidents. Jordi Gribés, regidor de gestió ambiental i neteja de l'Ajuntament de Vila.
0: No es un desalojo como tal, es simplemente la propiedad ha iniciado los trabajos de limpieza del solar, porque el ayuntamiento le había instado a limpiar el solar. Entonces, finalmente, la propiedad ha iniciado hoy los trabajos, ha acudido policía local en apoyo por si era necesario intervenir, no ha hecho falta intervenir. Por ahora, las personas que estaban allí están saliendo voluntariamente y la propiedad está limpiando y le llevará varios días limpiar todos los residuos que hay ahí.
3: I l'Ajuntament de Palma ha confirmat l'existència d'un nou assentament il·legal a la zona de Son Bordoi, on s'hi han de construir 750 habitatges públics.
4: Jaime Martínez assegura que és una qüestió ja judicialitzada i que el consistori està a l'expectativa de la resolució judicial que s'aprengui, tot confirmant que aquesta setmana la policia local ja ha actuat per evitar un nou assentament. Escoltam el Bala de Palma.
9: Seguirem actuant amb els nostres serveis socials, oferint també tots aquells serveis que puguem. Els darrers dies també la policia local ha actuat i està damunt aquesta situació, però ja li dic que és un tema que està judicialitzat i, per tant, l'Ajuntament en aquest moment el que ha d'estar és pendent de quines són les decisions i actuacions que s'hagin de dur a terme arrel d'aquestes resolucions judicials que pugui haver.
3: I una dada que contrasta amb aquesta realitat, les Balears lideren l'ocupació hotelera el mes d'agost amb un creixement del 3,8% en el nombre de clients.
4: Els hotels de les Illes van registrar un 90,2% d'ocupació el 8 mes de l'any, 13 punts per sobre de la mitjana de l'Estat, que queda al 77%. En total, 2,1 milions de turistes van dormir a un establiment de les Illes. En total el total de les pernoctacions, en canvi, van caure dues dècimes fins a sumar 11,3 milions, ja que les estades van ser més curtes.
10: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
3: 7:51. La limitació d'entrada de vehicles a Menorca ja és més a prop. El Parlament ha aprovat la presa en consideració de la reforma de la llei de reserva de la biosfera. Passa prèvia perquè el Consell de Menorca pugui regular l'accés. Previsiblement serà a partir de l'estiu que ve. Jaume Vinyes, bon dia.
11: Bon dia. La iniciativa va comptar amb un ampli suport del Parlament. 46 dels 56 diputats presents a la cambra hi varen votar a favor. Més per Menorca i Més per Mallorca ho varen fer en contra i Vox es va abstenir. El conseller insular de Medi Ambient de Menorca, Simó Gornés, defensà la iniciativa a la cambra.
12: Després de molts d'anys on s'ha mal gestionat el turisme, després de molts d'anys de creixement sense perspectiva, després de molts d'anys sense cap planificació real efectiva, nosaltres apostam per la contenció.
11: Escoltam a continuació Susana Mora, secretària del Partit Socialista a Menorca, i Pep Castells, diputat de Més per Menorca.
13: Pensant que Menorca ha arribat en els límits de saturació en quant a vehicles de Montsilla i necessitam quant antes aquesta mesura per fer un reglament de reducció, no de contenció.
14: A veure, la reducció de vehicles arriba tard. I, a més, ens temem que el sostre que va posar el Partit Popular és quedar-nos tal com estem. És a dir, que, per tant, no hi haurà una reducció efectiva de vehicles.
3: I ara vos contem que Aliança per l'Aigua denuncia que ha detectat i documentat nous abocaments incontrolats al voltant de les instal·lacions de l'aeroport d'Eivissa, aquesta vegada en un mur adjacent al recinte aeroportuari que limita amb el torrent de Siré, a l'alçada del camí d'Escòdols.
4: Aquest nou episodi es produeix poc més de dos mesos després que l'entitat i altres grups ecologistes denunciassin els abocaments sistemàtics de la depuradora de l'aeroport al torrent de Sa Font, amb valors de fins a 17 vegades els límits legals. Aquella denúncia va ser registrada pel CEPRO i traslladada a la Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme. Les mostres estan pendents d'analitzar-se. Joan Calvos, el portaveu de l'Aliança per l'Aigua.
15: En aquest cas, hem vist que al Torre de Siré arribava aigua des d'un mur, aigua procedent de l'aeroport, procedent del circuit d'aigua regenerada, i bueno, aquest abocament és incontrolat sobre el torrent, que justament un torrent que acaba també al Parc Natural.
3: I ara vos contem que continua l'arribada de pasteres a les Illes Balears. Enrique Mas, bon dia.
16: Bon dia. En les darreres hores, 72 persones han estat interceptades a les Balears a bord de 5 embarcacions, 4 d'elles a Formentera i una Cabrera. Totes les persones són d'origen magrebí. En el que duim d'any són 322 pasteres, les que han estat localitzades a l'arxipiélag des d'Argèlia, amb 5.920 migrants a bord.
3: I davant les xifres d'arribades de pasteres d'enguany, el Consell de Mallorca ha remès una carta al president del govern central, Pedro Sánchez, per demanar un acord bilateral amb Algèria per retornar els menors migrants no acompanyats que arriben a l'illa.
11: El Consell reclama que la reunió entre Algèria i Espanya, prevista per al pròxim mes d'octubre, el president Sánchez pacti mesures de control en origen i també l'activació immediata de Frontex. El president insular, Llorenç Galmés, diu que Mallorca no pot assumir en solitari les conseqüències de la crisi migratòria.
17: Mallorca s'ha convertit, per desgràcia, en la principal porta d'immigració irregular de tota Europa i no se pot consentir haver d'actuar de manera unilateral. Nosaltres venim reiterant aquestes peticions des de fa més de 2 anys i mig, però no mos han atès les nostres reivindicacions, les nostres peticions.
11: L'arribada de pasteres a Mallorca afecta especialment els municipis de la zona sud. Els ajuntaments han de fer front amb els seus recursos de la retirada d'embarcacions i de l'enterrament o incineració dels que perden la vida a la mar. A Ses Salines, un dels municipis més afectats, l'Ajuntament parla d'una situació insostenible. Guillem Mas és al batle.
18: Deman que el cost de la immigració legal no l'han de pagar a Salines i Colònies. Els darrers 10 dies n'han arribat 5. El mes de juliol 2 i el mes d'agost 1. Però ara, en principi, esperant que n'arribi moltes més. Per tant, la situació crec que serà insostenible.
11: El Consell Insular recorda també que la ruta entre Algèria i les Balears ha costat la vida enguany a 507 persones, segons les dades de l'ONG Caminando Fronteras.
3: I més qüestions. El govern ha localitzat 2 enterraments amb indicis compatibles amb persones mortes en el context de la Guerra Civil a Son Servera. La troballa s'emmarca en les tasques previstes al 5è pla de fosses. S'han desenvolupat des del mes d'abril en diverses fases.
4: La primera es va centrar al cementiri. Posteriorment, les pesquises es van traslladar a la zona coneguda com es Comallà Fondo. Les possibles víctimes s'han localitzat al cementiri. El govern es centrarà ara en les tasques d'identificació amb l'objectiu de poder tornar les restes a la família.
3: 7:55, PIMEM demana a la classe política un pla a llarg termini per condicionar climàticament tots els centres escolars de les illes. El sector alerta que només s'ha començat a fer feina 15 dels 400 centres educatius de l'arxipèlag.
4: És per això que alerten adaptar-los és una tasca que s'allargarà més enllà d'aquesta legislatura i la següent, i és que més enllà de les dificultats pròpies de la burocràcia, aquest tipus d'actuacions s'han de programar durant els mesos en què els centres romanen tancats. I això coincideix amb els mesos de major demanda als domicilis. Pep Maria Rigó, president de l'Associació Balear de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració, alerta que en el cas dels centres les tasques van més enllà de posar aire condicionat.
19: Hi ha molts sistemes que s'han d'adaptar, la climatització és un d'ells, però també els aïllaments, la ventilació, la recuperació de calor, els tancaments, i el que demanem és que se faci una estratègia a llarg termini.
3: I temps ara per a l'actualitat esportiva.
16: Elena Puyo ha estat presentada com a nova jugadora del València Bàsquet. La palmesana arriba a l'equip campió de la darrera lliga femenina Endesa després de guanyar la medalla de bronze amb la selecció espanyola. Puyo ha signat un contracte de 2 anys amb el club valencià.
20: Para mí significa mucho poder estar aquí hoy, llegar a una nueva ciudad, a un nuevo club y sobre todo una nueva etapa de la cual tengo muchísimas ganas. Creo que tenemos un reto muy bonito por delante y bueno, de lo que tengo más ganas es de empezar ya, de disfrutar con la afición, de poder crecer como equipo, de mejorar, de aprender.
16: Joan Mir espedrà les proves del Japó i Indonèsia de MotoGP. Segons el comunicat del director mèdic de la categoria, el pilot palmesà ha estat experimentant una varietat de símptomes que afecten la seva energia i el seu rendiment durant diversos mesos amb un augment recent de la gravetat. Tot i les proves realitzades, la causa encara no està confirmada. Per això, després de no participar en els grans premis de San Marino i Àustria, els metges han aconsellat a Mir un estricte descans i teràpia rehabilitadora per els pròxims 15 dies. I en tenis, Espanya s'enfrontarà a Àustria a la primera eliminatòria de la final 8 de la Copa Davis, que es disputarà a finals de novembre a Bolònia. Si guanya, jugaria davant el guanyador de l'Alemanya Gran Bretanya. Veurem si Jaume Munar repeteix convocatòria després d'haver aconseguit el passat diumenge el punt definitiu contra Xile, formant parella amb Pedro Martínez.
3: I a les 7:58, fem un repàs a les portades de la premsa. Començam amb el diari, diu Aena nega que ampliï la terminal per atraure més vols a Menorca. En canvi, la fotografia de primera plana és per al Mundial de Snipe a Mahó, la primera jornada marcada pel vent de 20 nusos. La tramuntana diu obre la veda. Diario d'Eivissa titula amb unes declaracions de la presidenta Marga Proens, sí o sí els habitatges de Can Escandell seran per als residents. En canvi, la imatge de primera plana és per la ruta gastronòmica d'etapes per Eivissa. Eivissa, Vilacerca diu la seva millor tapa. Periódico Eivissa, protagonisme per l'ampliació de l'aeroport. Aena diu guarda silenci després de la multitudinària manifestació i una fotografia petita en portada pel que fa al desallotjament, diu, de l'assentament de ses feixes d'Espretet. NAM, amb última hora, Defensa paga 115.000 euros per cancel·lar el magatzem de missils a Palma, i la imatge de portada és per la reunió dels batles de Ciutat en Democràcia que va protagonitzar i va organitzar ahir l'Ajuntament de Palma al castell de Bellver. També, mateix protagonisme de portada al Diari de Mallorca, diu Bellver reuneix els batles. En canvi, el titular fa referència que les Balears facilitaran les herències en vida entre els cònjuges amb el suport de tots els partits. Així arribam a les 8 del matí. Tornem amb més notícies en 45 minuts a la sintonia de Ràdio 5.

0: en salut pública.
1: La taxa de Covid és baixa a Balears, molt més baixa que la resta de comunitats. No tenim un nivell de grip molt elevat, però la taxa d'infecció respiratòria aguda és 35 punts més alta a Balears que en la resta de l'estat. Això vol dir que inclús tots els virus respiratoris, entre els quals bronquitis, bronquiolitis.
2: I en els esports?
0: El Balma Futsal vol continuar divendres a Pamplona amb la bona ratxa de l'inici de temporada. L'equip d'Antonio Vadillo arriba al partit amb confiança després de vèncer 8-3 el Pozo Murcia, un dels rivals directes pels títols nacionals. El Palma ha entrenat amb tots els jugadors de la plantilla que viatjaran demà a Pamplona. Vadillo ha destacat que el rival serà complicat, tot i que els navarresos encara no han puntuat. L'entrenador andalús ha demanat al seu equip que millori la gestió dels moments d'estrès per mantener la buena dinámica.
3: Un partido que es muy importante para nosotros, ¿no? Para seguir en esta línea ascendente, para seguir en la parte alta de la clasificación, con un rival que ha tenido muchos problemas, ¿no? Durante unos meses.
2: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui dimecres a les Illes Balears comença la tardor amb temps càlid i estable i de moment sense precipitacions. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures baixen lleugerament, màximes de 30 graus a Palma, 29 a Eivissa i 27 graus a Maó i a Formentera. Bufa vent fluix de l'est amb brises. Demà dijous, temperatures amb pocs canvis, 29 graus a Palma i a Eivissa, 28 a Maó i 27 graus a Formentera. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant el matí, possibles boires. Temperatures mínimes de 17 graus a Palma, 18 a Maó i 22 graus a Formentera. És una informació d'AEMET.
2: Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local. Us deixem ara en Punt de Fuga.
5: Punt de Fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
2: Què tal? Molt bon dia, com estàu? 1:35, aquest 23 de setembre, dia que continuem en temperatures altes. Ja sabem que aquesta calor s'estendrà encara aquesta setmaneta. Per tant, de moment no acaba d'arribar aquest temps de tardor que teòricament ja hem inaugurat. Avui parlarem de diversos temes, tot d'una, començar amb una nova edició de Punt de Fuga. I un dels temes del que parlarem és del Dia Internacional contra la Tracta i l'Explotació Sexual que se celebra avui. És una realitat que també, desgraciadament, és ben present a les Illes Balears. Per analitzar aquesta qüestió, parlam amb una de les entitats que fa feina directament amb les persones que exerceixen la prostitució. Ens escolta Esther Callizo, que és coordinadora de seu de Metges del Món a les Illes Balears. Molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
2: Dades molt preocupants les que posau de relleu en aquest dia. 8 de cada 10 persones en situació de prostitució a les Balears l'exerceixen de forma deslocalitzada, que vindria a dir, bàsicament, que de cada vegada els domicilis privats, els hotels, s'agafen més protagonisme i també, segons heu assenyalat, els iots.
6: Sí, correcte. Els hem donat compte, sobretot aquest any, que hem fet moltes més sortides, tant a Mallorca com a Eivissa, que en els espais turístics hi ha moltes dones que són prostituïdes dins de domicilis particulars, a vivendes turístiques també, pisos de lloguer turístic, i sí, a festes on elles van moltes vegades totes soles a un iot. Sí.
2: Clar, això té diverses lectures. D'una banda, de cada vegada és menys habitual tenir un lloc, un espai físic fixe, per dir-ho de qualsevol manera, els anomenats prostíbuls, no? I de l'altra vegada que està agafant, senyora Caizo, molt de protagonisme internet per part dels proxenetes, tant per captar dones com per després gestionar tot el tema relacionat amb la prostitució.
6: Sí, a través de la web o xarxes socials es fa moltes vegades la captació, com tu dius, de proxenetes que capten dones per després prostituir-les, però també aquests mateixos proxenetes, una vegada la dona ja és captada, el que fan és controlar les seves xarxes socials, la seva web i el seu WhatsApp, per exemple, qualsevol

0: qualsevol mitjà amb el qual el putero no pot contactar, no pot contactar amb elles directament. Contacten, en realitat, a través d'un poc proxeneta.
1: Clar, entre aquesta deslocalització i aquest protagonisme d'internet, la feina que feis entitats com a Metges del Món d'intentar fer un acompanyament, detectar, ajudar en la mesura del possible aquestes dones, se fa molt més difícil.
0: És molt més difícil. De totes maneres, moltes, 8 de cada 10, com deien, fan la combinada, combinen una forma de prostitució amb l'altra. De totes maneres, les dones que només estan en prostitució deslocalitzada, sí, aquí tenim molts problemes per arribar, ha de ser mitjançant altres dones que es coneguin, o també nosaltres fem molta recerca 2.0, que és la recerca per internet, però ens costa molt més arribar a elles. Estan en una situació aïllada, no només de nosaltres, sinó també de tot el servei social, institucions, policia, serveis jurídics. Clar, són dones que no coneixen els seus drets, tampoc, i, per tant, estan en un estat molt més vulnerable que altres.
1: La pregunta és fàcil, la resposta m'imagino que és molt més complicada. Com se pot combatre tota aquesta inèrcia que està agafant el món de la prostitució?
0: Nosaltres ja fa anys que estem reclamant una llei contra la tracta, i no només la tracta de persones amb fins sexuals, sinó una llei general. Tenim molts protocols, tenim moltes mesures a diferents comunitats autònomes, però necessitem una llei que realment unifiqui els criteris i que es pugui actuar a totes les comunitats autònomes per igual. No pot ser que una dona que estigui a Balears tingui una problemàtica diferent que una que estigui a la Comunitat Valenciana, perquè elles, a més, van viatjant, es mouen, són prostituïdes a diferents llocs a Espanya i també inclús d'altres països.
1: Aquí a la situació, aquí a les Balears, la situació és molt diferent d'altres comunitats a la península, perquè aquí, per exemple, també es pot donar la circumstància, que dones que visquin, per exemple, a Mallorca hagin de viatjar, per exemple, a Menorca o a Eivissa per exercir també la prostitució, no?
0: Sí, és un context més global. No només són dones de Mallorca que se'n vagin a Eivissa o a Menorca, que això també passa, sinó que hi ha circuits establerts entre península, les Balears i inclús altres països que només venen o envien dones per fer, diríem, la temporada turística durant 3-4 mesos i després se'n tornen.
1: Una realitat molt, molt complicada. De fet, Metges del Món l'any passat a les Balears vareu atendre 1.045 dones, persones en situació de prostitució. El 90% eren dones. No significa això que totes fossin víctima de tracte, però sí que queda evident que necessiten ajuda. I jo no sé, senyora Callizo, si sempre són elles les que donen la passa de demanar aquesta ajuda, si vosaltres anau a elles a oferir un poc el servei que els hi podeu oferir. Com funciona?
0: Mira, nosaltres hem atès a 1.400 dones a Balears. Són 1.000 i algo a Mallorca i la resta és a Eivissa. La manera que tenim de funcionar és intentar fer prospecció, anem a terreny, és a dir, a pisos, a clubs, fem prospecció de locals i carrer. Després, per una altra banda, també per xarxes, com ja he explicat, i també elles mateixes, quan entra una persona nova o quan coneixen una persona nova, també els indiquen que poden venir a Metges del Món i que aquí nosaltres les atendrem i les podrem ajudar i acompanyar fins on elles vulguin.
1: I d'Esther Callizo, coordinadora de SEU a les Balears de Metges del Món, gràcies per la feina, gràcies per haver atès la telefonada de Ràdio Nacional i a veure si tot això se pot millorar com a mínim una mica. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: 1:42 minuts. En uns instants entra allà a l'estudi el nostre company Joan Manuel Zaldívar.
2: A punt de fuga, te diré coses.
3: Bon dia a tothom. Torna el Te diré coses, l'espai que Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears dedica cada 15 dies a parlar del català. Bon dia, Xisco Díaz.
1: Bon dia.
3: I bon dia, Margalida Rosselló,
4: bon dia a tothom.
3: Directora del Servei Lingüístic de la UIP. Sembla que no vols que ho digui, això, que ets directora del Servei Lingüístic.
4: No importa. Som una companya que comenta coses de
3: paraulotes. No, però ets autoritat.
4: No, això sí que no.
3: Així
4: això
3: com... Sí, ho diu l'Estatut d'Autonomia. Segons l'Estatut
4: d'Autonomia... Jo no m'he vist que ho posi.
3: Jo sí. Hi ha un article de l'Estatut d'Autonomia que diu que l'autoritat lingüística de les Illes Balears és la UIP.
4: Però jo no som la UIP.
3: No, però tu ets el representant de la UIP aquí.
4: Ho podem deixar aquí. Molt bé. Vinga.
3: De què hem de parlar avui, Margarida?
4: De modernós. Jo ara he tornat com un pont modern. He fet un any més, però he tornat un any més jove. L'altra setmana vàrem parlar de furgoteques i avui parlarem de Mercaurant. Del supermercat al Mercaurant. Com anomenem els nous espais per menjar.
3: Mercaurant.
4: Xisco. En Xisco no
1: jo és que m'encanta perquè seguim amb el tema gastronòmic de la setmana, de fa dues setmanes i ara d'així, jo, encantadíssim. Mercaurant és una paraula molt... No sé, m'agrada, sona bé.
4: Modernós.
3: Mos has d'explicar què vol dir.
4: Aquelles coses que s'usen. Darrere una expressió tan senzilla com zona de restauració, hi ha diverses possibilitats segons el que mos trobam en aquell moment. Fins no fa gaire, anàvem al supermercat a comprar. I ja està. Però, de poc ençà, hi ha supermercats que fan la competència en els restaurants i les botigues de menjar preparat ja. Que, a més d'anar a comprar un paquet de fideus, te pots seure i menjar-te un plat de arròs sec, per exemple, o un tros de pollastre rostit. Supos que a tothom li venen noms de supermercats molt estesos, com una plaga, que, efectivament, pots quedar allà mateix a menjar. No només dut amb menjar fet, sinó que allà mateix hi menges.
3: De fet, ho feim aquí, en aquesta casa, a Ràdio Televisió Espanyola, en el carrer Aragó, tenim un supermercat aquí baix i pots baixar...
1: T'ho compres,
3: el pot menjar allà...
4: Sí.
3: Pots encalentir, te donen els coberts, te donen... torque boques, te donen...
4: Però no hi ha res com menjar a taula així com toca, no? Però bé, hi ha moments que tot allò són, totes aquelles facilitats que trobem, benvingudes siguin, sobretot quan tenim aquells horaris de laborals que s'allarguen
1: i
4: que te trepitgen les menjades. Per tant, pot berenar, pot fer un cafè, pot dinar i fins i tot sopar en el mateix establiment. Supos que ja sopar seria un establiment un poc més gros, una gran superfície.
1: I podríem dir, Margalida, que aquest supermercat és un supercaurant? Alerta.
4: No donis pistes, no donis idees que aviam se mos treballarà la llengua a l'hora d'anar a qualque lloc. I podia ser. Per què no? La creativitat és això, la creativitat i la vitalitat de la llengua, dels idiomes, és això. Poden anar creant segons van evolucionant les coses, les maneres de fer. Com han d'anomenar l'espai del supermercat on podem seure i menjar? Una expressió molt senzilla, com han dit, seria zona de restauració, un espai gastronòmic o zona de degustació. Però jo considero que aquests sintagmes, zona de restauració, espai gastronòmic, zona de degustació, són com a molt pretensiosos de veure el que realment mos trobam. Perquè menjant dins un plat de paper i fan servir una forqueta de plàstic o de paper.
3: Tampoc no
4: mos han de passar.
3: No és una degustació.
4: Sí. No anem tan amunt, per tant, allò que se proposa que no és que estigui aprovat per l'acadèmia, però se proposa crear el terme mercat-restaurant, que és una expressió que combina el concepte tradicional de mercat amb el de restaurant. Però fixeu-vos, mercat-restaurant. Això seria anar a l'Olivar, per ventura, i comprar un parell de gambes que les te tornin i les te mengin.
3: Ho fan.
4: Això seria mercat-restaurant.
3: En el mercat de Santa Catalina ho fan. Tu vas a comprar ser gambes allà i te les torren a de vora.
4: I això seria un mercat-restaurant o, com que som molt moderns i som molt presumits, direm mercaurant. Sí. I te quedes en el que t'ha de servir ser gambes que diu no sé què m'ha dit. Per tant, mercaurant seria la manera de combinar mercat més restaurant, ajuntar dues paraules i designar un establiment o espai que combini característiques d'un mercat i d'un restaurant. Per tant, és una manera de crear un neologisme, una paraula nova per composició o fusió de dos mots que ja existien, mercat i restaurant. I per aquest gran supermercat que tenim aquí baix, el Xisco proposa...
1: Supercaurant.
4: Sí. Per què no? Ara telefonarem al Tercat, amb en Silmos a prova.
3: Vinga.
4: Per tant, és una manera de funcionar dels idiomes que crec que és molt interessant, que és que quan canvien les nostres maneres de comprar, de menjar i de passar estents, perquè recordem que en tot això hi ha un component d'oci bastant significatiu, també canvia la llengua que l'adaptam perquè molt serveixi per descriure aquestes noves situacions, aquests nous hàbits, aquests costums de vida. Per tant, anem a un mercaurant o a un supercaurant.
1: O un hipercaurant, si és una superfície més ampla.
3: És molt interessant crear neologismes amb una única paraula per composició, com has dit, de mercat i de restaurant, mercaurant. Perquè quan crees sintagmes, crec que és més difícil que s'introdueixi dins la llengua.
4: Perquè anem a la síntesi. Perquè anem a la llet de l'economia. Com més poques paraules i més curtes, millor. I també menjam una miqueta de la manera de composar paraules de l'anglès.
3: Que en saben
4: molt.
3: Que en saben
4: molt. No és que en sàpiguen més que nosaltres, simplement que no tenen manies i que no tenen tant de prejudicis a l'hora de crear i d'inventar termes. I mos cauen bé i això ja és modern. Per tant, vos anim a crear paraules sempre amb un sentit lingüístic genuí, això sí.
5: I ara una estona de desbarats.
3: Una estona de desbarats aquí al Te diré coses a Ràdio Nacional d'Espanya. Ja sabeu que les principals víctimes solen ser polítics, però també els periodistes, companys de mitjans de comunicació, qualque vegada entret en Xisco Díaz fins i tot.
1: Gràcies per l'al·lusió directa.
3: Sí, jo també hauria de sortir qualque dia, perquè n'he dit de tot colors. I en aquest cas ens referirem al director general d'IB3, sense ànim de ser mals companys, Josep Codony, defensava al Parlament que IB3 es parlava català en les modalitats insulars. Quan va dir això, quan dèiem en seu parlamentària a la Comissió de Control sobre la ràdio-televisió de les Illes Balears.
6: Per aquest motiu, IB3 compta a les delegacions de territorials a Mallorca, a Menorca, Eivissa i Formentera, integrades per professionals que utilitzen les formes lingüístiques pròpies de cada seu entorn.
3: Margalida, obri els ulls. Eivissa és com una... com una mescla entre Eivissa i Ibiza. No.
4: És una llenegada grossa i em sap greu, senyor Codony, però és que, a més, parlant del tema que parlam, encara és una miqueta més... cau un poc més tort, encara. A Eivissa. Com a molt Eivissa.
3: Eivissa.
4: Com a denominació molt popular, molt oral i com a degradada, però propi de registres informals. Sobretot quan parlam, si defensam la qüestió lingüística, el mínim que hem de fer és fer-ho bé, en el terme que toca. Perquè, diguem, lingüístic no vol dir que siguem més autòctons, simplement és que incorrem en la ultracorrecció, en una ultracorrecció que no s'escau en cap moment, i molt menys en seu parlamentària. Lingüística, no és... D'acord que és llengua, però per crear els derivats se recula a sa base llatina de lingua. És lingüístic i és Eivissa. I se poden fer molt informal Eivissa, però això no hi donarem massa propaganda. Eivissa i lingüística.
3: Com dèiem, els polítics són les nostres principals víctimes i la consellera adscrita a la ràdio-televisió pública de les Illes Balears, d'IB3, és la consellera de la presidència, que és l'Antoni Estarelles, i que escoltarem ara un tall com aquell oli que se posava a les portes, un 3-1. Un 3-1 parlava a final del mes d'agost de la crisi de menors no acompanyats a Ceuta.
7: Dins una emergència, el primer que s'ha de fer és un mando, i es fa 25 dies després una situació d'aquesta avalanxa humana, que deixin de fer-nos que mos llevin de repart de menors.
3: 3-1, Margalida. No, 3-1, mando, avalanxa i repart. Comencem per mando.
4: És un comandament.
3: Comandament.
4: M'agradaria no fer sang amb aquesta qüestió, perquè a més seria molt cruel, i que no, perquè parlem de manera... No, és a dir, no s'ha de frivolitzar allà on treballes, allà on fas feina, i s'estrada allà on estàs. Per tant, no podem incórrer en un llenguatge tan informal i incorrecte en seu parlamentària, a més. No és mando i és comandament. No és una avalanxa. perquè a més escampant paraules que no són correctes. És una allau, una allau. Ja sigui de gent, de terra, de neu. Quan se desprèn material i cau per avall és una allau. I una entrada massiva de persones és una allau de gent, una entrada massiva. I quan has de repartir gent, fas un repartiment, no fas un repart. Comences a disposar, a distribuir, a repartir.
3: És una paraula antiga perquè el rei en Jaume ja va fer el repartiment.
4: L'haurien de llegir.
5: El llibre recomanat.
3: El llibre recomanat amb el que acabam avui el programa El Te Diré Coses és d'un humorista, guionista, presentador, actor, home d'espectacle català, parlam d'Òscar Andreu, i el llibre es diu Manual de Defensa del Català. Va ser el llibre més venut a Catalunya el passat Sant Jordi, i ell parla de quatre coses per mantenir la llengua, però tot es redueix a una regla.
8: Si tu arribes en aquest país i el primer que detectes és que els parlants renuncien a la seva pròpia llengua, tu dius, per què hauria de parlar una llengua que ni ells mateixos poden defensar? És evident, per això ens hem de mostrar sòlids i contundents, perquè a més és de justícia.
3: Idò, aquesta és la regla. Parlar és català, i també diu Òscar Andreu que és una herència que poden deixar els fills. Una herència que a més és barata, perquè si els hem de deixar una casa amb aquests preus que tenim ara, ho tenen més malament. Fins aquí el programa d'avui. Bon dia a tothom. Xisco, fins la pròxima.
1: Fins la pròxima.
3: Margalida Rosselló, fins d'aquí 15 dies.
4: Gràcies.
1: Adéu.
3: Adéu.
2: A punt de fuga, fem sa mitja.
1: Queden 5 minutets perquè siguin les dues, com cada dimecres, acabar en punt de fuga amb bones notícies.
4: Una ens du...
1: Hola, Paula Bendito, hola, Aina Escandell, que som
4: bon
1: un poc maleducat, però m'he acabat
4: gràcies,
1: de dona.
4: Gràcies a Déu que m'ho saludes,
1: sí.
4: Perquè...
1: Sí, a les escales sí, no, però aquí sí.
9: Igual. Bé, la primera bona notícia d'avui ens du fins al fons de la mà.
4: I avui, Xisco, també te contarem on pots menjar un bon variat d'aquells que t'agraden, que sabem que això te farà molt feliç.
9: Primer parlem d'una espècie entranyable, els cavallets de mà.
4: Són animals realment sensibles i les poblacions de la Mediterrània han minvat considerablement en les darreres dècades per mor de la destrucció dels seus hàbitats, la contaminació de l'aigua o la pesca massiva.
9: La bona notícia és que gràcies a un projecte del Palma Aquarium s'han aconseguit reintroduir-ne a la mà 1.500 exemplars. Ens explica per quin motiu se fa Deborah Morrison, directora de la Fundació Palma Aquarium.
10: Para seguir con lo que sería la selección natural en su medio. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que tenemos juveniles que hemos introducido en el mar y que estos ya son crías que han sobrevivido y que han crecido muy bien y que estos sí que son nuevos ejemplares.
4: El projecte va néixer fa 4 anys amb l'objectiu de contribuir a la recuperació de les dues espècies autòctones de cavallets de mà presents en la nostra mar mediterrània.
10: Son muy importantes porque al final, como todas las especies marinas, se interconectan los unos con los otros y además son centinelas de tener un mar sano, ¿no?
1: Vosaltres no sé si n'heu vist mai algun cavallet de mà en llibertat. Jo de moment no.
4: Jo tampoc, és una cosa que m'oferia molt d'il·lusió, però...
1: Il·lusió segur, però bé, haurem d'estar atents ara que encara hi pareix que queden uns quants dies de caloret per nedar i a veure si en veïn.
11: Que vol que vol digui que això el meu.
4: I en aquest punt hem posat aquesta cançó titulada Això és mel perquè...
1: T'he posat en el guió perquè tot m'agrada, però no sé exactament què és el que m'agrada. Menjar m'agrada, això sí.
9: I perquè passes molt de gust de menjar variat, Xisco.
4: Avui la bona notícia és aquesta, precisament. Aquest cap de setmana comença la segona fira del variat a la part exterior del mercat de Pere Garau.
9: Durant la presentació, la presidenta del mercat de Pere Garau, Paquita Bonnin, s'emociona en compartir els detalls d'aquesta segona edició, que enguany està carregada de novetats. Escolta, veu.
12: En 13 casetes vos esperam que és el triple de variats que l'any passat, que podeu comprar tiquets online, que podeu comprar tiquets un tòtems que ja hi ha posat dins el mercat. Tendrem cadires a rompre per tots, tendrem festa per tots.
9: Preveuen servir més de 26.000 variats.
1: Si va jo, seran 30.000.
9: Una cita que ha estat declarada avui bé d'interès municipal el tinent de Bala de Cortes, Llorenç Bausà.
13: És un orgull per a ciutat acollir una fita, que com deia, és la segona, però com hem anunciat amb prioritat, bé per quedar-se declarant-se bé d'interès municipal.
1: Bé, saben què és el que poden trobar, però encara no m'heu dit a quina hora ni quin dia hi podem anar.
9: Tranquil, Xisco, no passis. L'arada davant del bou.
1: No, passaré la forqueta abans del variat.
9: La fira se celebrarà aquest dissabte de 7 a 12 del vespre i es diumenge de 9 a 11 del vespre amb 13 restaurants participants i ambient festiu amenitzat per música en directe i DJ. Hi anireu o no?
1: Dissabte, perquè diumenge hi ha futbol i no vos poden posar finos, que tu saps de què t'estic xerrant.
9: Jo, a més que faig feina, estaré per aquí, sí, que queda molt a prop de la redacció, Pere Grau. Xisco, podem comptar perquè t'han posat aquesta bona notícia, tu molts de dies verenes de variat, no? Jo crec que podria fer fins i tot un rànquing d'on són més bons.
1: En el meu estómac.
9: Què t'agrada posar-li?
1: Pilotes, ensaladilla, llengo i callos, probablement.
9: Sí. Per berenar a les 9 del dematí.
1: 9 i 5.
9: Se'n menja això.
1: Tampoc hem d'accelerar. Bé, Paula, Aina, moltes gràcies per haver compartit els nostres variats en una hora molt bona, a les dues de l'hora baixa. Gràcies a en José Miguel Blasco, el control tècnic. Ara, en 10 minutets, tota l'actualitat de les Illes Balears al Radio Diari Migdia, ja ho diré, a les 2:10. Fins ara.

0: crónica de un fracaso social y político en este país, el desahucio de Mari Carmen, 87 años, sacada a la fuerza de su casa, expulsada por ley y para gozo de una sociedad inmobiliaria. Son las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: Enseguida los sonidos y las impresiones de ese fracaso social y político. Antes, información de última hora, el expresidente Zapatero responde a la justicia sobre el origen de las joyas que se encontraron en su despacho. Audiencia Nacional, Gemma Alfaro, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Y Zapatero revela que las joyas de más valor incautadas en su despacho fueron un regalo de Arabia Saudí del difunto rey Abdalá, que le entregó en la Moncloa en el año 2007 durante un viaje oficial, es decir, hace 19 años. Asegura que ha reclamado a ese país un justificante, pero que no ha tenido suerte. Por eso pide al juez Calama que curse una comisión rogatoria a Arabia Saudí para que le confirme este extremo. Las piezas serían, según Zapatero, las de mayor valor. En concreto, son tres juegos de joyería de diseño tradicional, 12 piezas compuestas por rubíes, esmeraldas y zafiros. En el escrito también asegura que sin esas 12 piezas, el resto de objetos encontrados no llegan a valer ni 1.000 euros, y cuestiona la tasación de la joyería en Sorena, que valoró todo en más de 1.300.000.
0: Luego lo ampliamos y un nombre propio, lo decíamos, Mari Carmen y la indignación social. Finalmente no lo han podido parar, desahuciada a los 87 años en la vivienda donde ha pasado décadas. Salía hace una hora en camilla acompañada de los servicios de emergencias ante la indignación de vecinos, activistas, abogados, defensores de los inquilinos. Siguiendo el proceso desde primera hora, Elena Nieva, buenas tardes.
3: Buenas tardes, eso es, Carlos. A la una salía Mari Carmen de su casa a la fuerza, tras más de 70 años viviendo en ella. Ha salido en camilla. Una ambulancia del SAMUR Protección Civil se la ha llevado al Hospital Gregorio Marañón, donde se va a evaluar su estado de salud. Vamos a escuchar a Alicia del Río, que es la portavoz del Sindicato de Inquilinas.
4: Ahora mismo están trasladando a Mari Carmen, tras su desahucio, al Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Porque, como siempre hemos dicho, este desahucio la iba a matar.
3: Ahora mismo aquí ya no queda nadie, en estas inmediaciones de la calle Alcalde Sainz de Baranda no están ni la policía, ni los antidisturbios, ni siquiera todos aquellos que se han concentrado a lo largo de esta noche y de esta mañana. Decir que el Sindicato de Inquilinas ha convocado una nueva concentración esta tarde a las 7, frente a lo que dicen es el ático de Ayuso.
0: Beatriz Duro, la de abogada de la desahuciada, en directo con nosotros en media hora. Y en los pasillos del Congreso, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido a los grupos que apoyen el decreto que el Gobierno ha puesto sobre la mesa y que contiene medidas para evitar casos como este. Apuntan a las políticas de Ayuso.
5: Una propuesta para, de manera estructural, para acabar de una vez con todas con esta situación y que administraciones como la señora Ayuso no se salgan con la suya, podamos paralizar para siempre los desahucios.
0: Sumar, los socios del Gobierno reprochando al PSOE que no adopte medidas más contundentes. También Gabriel Rufián, Esquerra, criticando lo que considera tibieza del Gobierno ante la crisis de vivienda.
6: Pedimos que le meta mano al mercado de la vivienda. Hace mucho tiempo, no puede ser que la ministra de Vivienda sea la ministra, en fin, más suave para con este drama o este problema.
0: Y todo en una mañana que en el Congreso ha empezado con trifulca y hasta con gas pimienta. Rosa Pernau, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Carlos.
0: La presidenta Francina Armengol ha expulsado del hemiciclo a la diputada del PP, Ana Vázquez.
7: Sí, por mostrar un bote de spray pimienta durante la sesión de control al gobierno. Poco después, los ujieres han alertado de un fuerte olor y han tenido que ser presentados algunos baños, cocinas y despachos por este gas tóxico. Varias personas han tenido que ser atendidas por picores en los ojos y en la garganta.
0: Y la revisión de las cámaras ha servido para aclarar lo ocurrido. David Fernández, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Sí, la policía tendrá que analizar las grabaciones de esas cámaras del interior. Hay otras del patio del Congreso en las que se ve como Ana Vázquez le entrega a un trabajador del PP el spray pimienta. Él lo ha reconocido después del revuelo que se ha generado y tras saber que existían esas imágenes. Según su versión, la diputada le entregó el spray y él, cuando se dio cuenta de que quedaba en restos, lo terminó de vaciar en el baño, aunque fuentes del Congreso aseguran que se ha tenido que vaciar completamente vistas las consecuencias. El gas, explican, ha podido expandirse por los conductos de ventilación. Hasta 12 personas han tenido que ser atendidas, se han precintado 3 baños y varios despachos. Tras ser expulsada del hemiciclo, la diputada del PP aseguraba que lo había vaciado antes de entrar al Congreso.
9: De 30 mililitros y que efectivamente estaba hoy enseñando a todo esto vacío, obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié. en la calle.
8: En el PP han creído la versión de Vázquez, creen que el incidente es un disparate y hablan de maniobra de distracción de Armengol.
0: La diputada quería escenificar la inseguridad de las mujeres en Ceuta, allí tranquilidad en la frontera en el día en el que se anunciaba un nuevo intento de entrada. Mensajes que parece de momento rosa no han tenido efecto.
7: Sí, pero que han llevado a blindar el cruce a uno y a otro lado, coincidiendo con que Marruecos celebra hoy elecciones. Tanto el Tarajal como Castillejos han amanecido en calma y así sigue la situación hasta ahora.
0: Vamos a ver cómo están las cosas con nuestra compañera Ana Galarza en directo. Ana, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora y durante toda la mañana hemos visto en la frontera a patrullas de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército. Los trabajos de vigilancia se hacen por tierra, pero también por aire, y lo hemos podido comprobar sobre el terreno al ver sobrevolar a drones y helicópteros. Los agentes forman parte del dispositivo puesto en marcha como refuerzo ante el anuncio de nueva entrada que circulaba por redes sociales en la frontera hoy. Pese a la alerta, afortunadamente se ha vivido una tranquilidad absoluta. Mientras, en el lado marroquí sí parece que se hayan reforzado también los esfuerzos. Hemos visto a muchos agentes en tierra y también sobre el mar, en lanchas, navegan cerca de las boyas instaladas para hacer de frontera con España.
0: Y las reacciones políticas a las palabras de anoche de Sánchez en Nueva York, entrevista del presidente en la que apuntó por primera vez a Marruecos, reveló que ha pedido a Rabat que explique por qué fallaron los controles en la frontera.
7: Aquí tanto la oposición como los socios exigen más explicaciones a Sánchez tras lo que consideran un cambio evidente de discurso. Borja Semper.
11: Si no estuviéramos hablando de cosas tan serias, todo sonaría un chiste o una mala broma por parte del gobierno.
7: Y el gobierno niega que haya habido ese cambio de postura. El ministro Álvarez hace un momento en Televisión Española.
12: Mire, el presidente ha dicho exactamente lo mismo que dijo ya en su comparecencia en el Congreso. Creo que de hecho ha debido de utilizar exactamente las mismas palabras o muy similares.
7: Por cierto, que dentro de unos minutos se reúne el presidente Sánchez con el alcalde de Nueva York, el popular Mamdani, y de madrugada interviene en Naciones Unidas.
0: Y seguro que recuerdan la polémica por los fallos en las pulseras de seguimiento de víctimas de violencia machista. Pues bien, a punto de cumplirse 2 años. Atención, porque el Tribunal de Cuentas detecta deficiencias. Elena Guijarro, buenas tardes, en todos los contratos.
13: Buenas tardes, sí, confirma deficiencias que pusieron en riesgo la protección de las víctimas. En los contratos rubricados en 2018 y 2021 no hubo plan de transición para garantizar la continuidad del servicio. Tampoco se preveía en el de 2023, vigente hasta el pasado mayo, señaló meses después. Es un punto clave, sobre todo si se cambia la empresa adjudicataria, tal y como ocurrió, provocando así problemas en el acceso a la información histórica de la compañía interior. El fallo dejó sin respuesta 123 requerimientos judiciales pendientes, situación que se mantuvo hasta octubre del 24, cuando entró en escena la Fiscalía. La auditoría destaca también graves deficiencias en el contrato del 23 que provocaron, entre otras cosas, errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas. Todos los fallos han sido solventados. El tribunal concluye la calidad del servicio debe estar siempre por encima del ahorro de costes.
0: Y el crecimiento en nuestro país, datos económicos, sigue siendo sólido. Hoy la OCDE ha mejorado incluso la previsión económica para España, Rosa.
7: Sí, la mejora en 4 décimas. Según este organismo, nuestra economía crecerá este año un 2,6%, pero ojo con la evolución de los precios. La OCDE prevé que la inflación aumente 4 décimas hasta el 3,7 frente al 2,7 del año pasado.
0: Y el precio del diésel tirando de esa inflación.
7: Sí, se paga ya a 1,93 € el litro de media, a pesar de la rebaja de esos 20 céntimos. En la última semana se ha encarecido un 2,8% y acumula ya 16 jornadas consecutivas de subidas.
0: Y los mercados pendientes de un apretón de manos, Estados Unidos, China, Trump recibe a Xi Jinping. De momento, David Martínez, vemos caídas en las bolsas. Buenas tardes.
14: Sí, que van a más. El IBEX 35 pierde 0,5% y la frontera de los 19.700 puntos. Destaca la fuerte caída de Solaria del 4,5%. También Telefónica presiona a la baja con un retroceso del 2,5%. El petróleo repunta a esta hora. El Brent cotiza de nuevo por encima de los $100 por barril. Los inversores muy pendientes de un posible acercamiento entre Estados Unidos e Irán y de ese encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping.
0: Y en los deportes, máxima tensión, guerra ya abierta entre el Real Madrid, los árbitros y el Javier Tebas. Alex Pita, todos contra todos.
15: Buenas tardes, Carlos. Sí, en las últimas horas hemos vivido una insólita guerra de comunicados. El Real Madrid ha endurecido sus críticas al arbitraje, a Javier Tebas, que también ha respondido en X, y al Comité Técnico de Árbitros, que también ha entrado en escena dando la razón al Real Madrid. Luego escuchamos cómo se vive un partido desde el ojo del árbitro. Por cierto, Huijsen sancionado con un partido. También estamos muy pendientes de la selección española. Ha hablado Roberto Fernández y muy pendientes del tenis. Ahora mismo estamos en el segundo partido de la eliminatoria de la Billie Jean Cup. Cristina Buxa ha llevado el tercer set ese partido. Si ganamos, nos clasificamos para semifinales.
0: Pues todo lo ampliaremos a partir de las 2:30. Gafas de sol, corbata rosa, chaqueta vaquera. Brad Pitt llegaba así, con ese aire de estrella de Hollywood, que es, que no necesita demasiadas presentaciones. A la cita de hoy en San Sebastián, el actor ha presentado fuera de concurso En el corazón de la bestia. Pero la jornada no termina aquí. Esta noche vuelve a acaparar los flashes.
16: En nuestro film, James y Odin son both extremely capable creatures.
17: En la película lo fundamental es el vínculo entre ellos, esa forma de luchar más por el otro que por uno mismo. Esa clase de cuidado, amor y lealtad fue lo que los mantuvo a flote. Creo que eso también se aplica a la vida real. Cuando pienso en los momentos más oscuros...
0: Y está hablando de Uber, el que es su compañero de reparto en esa película, El corazón de la bestia, ese gran pastor alemán. Actualizamos, vamos a los territoriales y volvemos.
18: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España, a las Illes Balears.
19: Bon dia, són les 2:10. El sistema judicial de les Illes Balears estorbarà almenys 2 anys en aconseguir el nombre mínim de places necessàries de jutge per poder fer feina en condicions. Així ho ha dit el president del Tribunal Superior de Justícia durant la inauguració de l'any judicial, el primer que funciona amb els tribunals d'instància ja en marxa. Carlos Gómez confia que el 2028 les Illes tinguin 39 noves places respecte de 2025 i això agiliti tots els processos. Avui és dimecres, 23 de setembre. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Paula Bendito. Habitatge posa el focus en els pisos de protecció oficial.
20: Seran el principal objectiu de la nova campanya d'inspecció. En total, els 5 inspectors del departament han programat 75 actuacions sobre promocions d'HPO i una desena en les de preu limitat.
19: El govern central no demanarà Frontex a les Balears.
20: Ho ha confirmat el delegat del govern, que respon així a l'enèsima petició en aquest sentit per part del PP Balear. En una nova jornada marcada per l'arribada de Esteres. Alfonso Rodríguez acusa els populars de fer servir la crisi migratòria com a cortina de fum i assegura que on Frontex pot ser útil és Algèria.
19: I en els esports?
20: El Palma Futsal vol continuar divendres a Pamplona amb la bona ratxa de l'inici de temporada. L'equip d'Antonio Vadillo arriba al partit amb confiança després de vèncer 8-3 al Pozo Múrcia, un dels rivals directes pels títols nacionals. El Palma ha entrenat amb tots els jugadors de la plantilla que viatjaran demà a Pamplona. Vadillo ha destacat que el rival serà complicat, tot i que els navarresos encara no han puntuat.
19: Coneguem ara el temps, la previsió del temps, perdó, per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
21: Bon dia. Avui dimecres a les Illes Balears comença la tardor amb temps càlid i estable i, de moment, sense precipitacions. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures baixen lleugerament, màximes de 30 graus a Palma, 29 a Eivissa i 27 graus a Maó i a Formentera. Bufa vent fluix de l'est amb brises. Demà dijous, temperatures amb pocs canvis, 29 graus a Palma i a Eivissa, 28 a Maó i 27 graus a Formentera. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant el matí, possibles boires. Temperatures mínimes de 17 graus a Palma, 18 a Maó i 22 graus a Formentera. És una informació d'AEMET.
19: Ho dèiem en portada, el sistema judicial de les Illes estorbarà almenys 2 anys en aconseguir el nombre mínim de places de jutge necessàries per poder fer feina en condicions. Així ho ha dit el president del Tribunal Superior de Justícia avui durant la inauguració de l'any judicial, el primer que funciona amb els tribunals d'instància ja en marxa.
20: Carlos Gómez assegura que la llei d'eficiència judicial ha permès simplificar els tràmits per millorar els recursos que necessita el sistema a les Balears. Així, per crear noves places, no serà necessari augmentar també les infraestructures, ja que hi ha una única oficina general. Gómez confia que el 2028 les Illes tinguin 39 noves places respecte de 2025 i això agiliti tots els processos.
22: Ens hem hagut d'acoplar a una organització completament nova. Pel que servirà en un futur és perquè se creïn noves places de jutge. Ara, enguany s'han creat 13, l'any que ve, bueno, ja està anunciat oficialment pel Ministeri que en crearan 13 més, i si aconseguim que l'altre any en creïn 13 més, arribarem a les 39 que necessitem com a xifra mínima per poder desenvolupar bé les nostres funcions.
20: També ha parlat el fiscal superior de les Balears, Adrián Salazar, qui ha destacat l'augment de la criminalitat i de la violència intrafamiliar associada als problemes d'accés a l'habitatge.
23: Y sobre todo el problema habitacional, con mucha gente que está viviendo en familias enteras que están viviendo en habitaciones alquiladas. O en otras situaciones de precariedad, eso es un caldo de cultivo para que existan problemas de este tipo, de convivencia.
19: Doncs precisament parlant d'habitatge, la conselleria posa el focus als pisos de protecció oficial en la campanya d'inspecció que ha programat per als pròxims mesos. Al primer semestre d'enguany, el 80% de les inspeccions fetes pel departament s'han centrat en habitatges protegits. Tot i que el nombre de casos d'infrahabitatges creix any rere any, el departament d'inspecció diu que són molt difícils de detectar i actuen gairebé tots els casos quan hi ha denúncies ciutadanes prèvies. Enrique Mas, bon dia.
1: Bon dia. El primer trimestre d'enguany han estat 37 les actuacions fetes en infrahabitatge o per sobreocupació. L'illa d'Eivissa i Palma són les zones geogràfiques on es produeixen el major nombre d'actuacions per aquest motiu. Quico Reines és director general d'habitatge.
2: Locales que se están destinando a viviendas de forma en los altillos, en según qué zonas, ¿no? Y en caso de sobreocupaciones, pues casos de muchas divisiones de zonas de estar que se convierten en dormitorios, de una sala de estar que se convierte en cuatro dormitorios.
1: L'activitat inspectora programada per als pròxims mesos es centrarà també als habitatges de protecció oficial. En total, els 5 inspectors del departament han programat 74 actuacions sobre promocions d'HPO i una desena en els despreu limitat. L'any passat en HPO s'interposaren 166 sancions, principalment s'investiguen casos de lloguers o vendes per damunt del preu màxim establert per aquesta tipologia d'habitatges.
2: El objetivo es evitar el fraude en la vivienda de protección pública. Eso es el objetivo de ir a verificar que se está cumpliendo con la función de lo que es la vivienda de protección pública. Ha habido casos de viviendas protegidas que se han alquilado de forma turísticamente y han tenido el correspondiente expediente sancionador.
1: Les sancions de l'activitat sancionadora del govern en matèria d'habitatge en els casos més greus poden arribar als 90.000 euros.
19: I a tot això, a Sant Josep, a Eivissa, avui la policia local ha precintat dos apartaments destinats a lloguer turístic il·legal, una actuació coordinada amb el Consell Insular dins el Pla de Lluita contra l'intrusisme. I també Inspecció de Treball ha sancionat diversos establiments d'hostaleria de Manacor amb un total de 9.000 euros per tenir tres treballadors sense estar donats d'alta a la Seguretat Social.
1: Les inspeccions es van coordinar amb la Policia Nacional la setmana passada. És un dels establiments s'hi va localitzar una quantitat important de diners en efectiu, mentre que en un altre es va aixecar un acte pertinença de substàncies estupefaents.
18: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
19: Nova jornada marcada per l'arribada de pasteres a les Illes Balears. Margarida Blanquer, bon dia.
3: Bon dia. En les darreres hores n'han estat interceptades 10, amb un total de 161 migrants a bord. En el que duim de jornada, tres pasteres han estat localitzades a Formentera i una altra a Cabrera, amb 78 persones en total. Ahir, el número de migrants s'enfilà fins als 83 i viatjaven en altres 6 barques.
19: I un dia més, la crisi migratòria és motiu de brega política. Avui ha estat el torn del delegat del govern.
3: Alfonso Rodríguez suggereix que el govern central no respondrà a la carta que ahir li va enviar el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, a Pedro Sánchez. Això diu perquè ja ha respost les peticions que hi fa, com ara l'activació de Frontex a les Balears. En aquest sentit, el delegat defensa que l'Estat ha posat més recursos que mai en la gestió de la crisi migratòria i acusa el populars d'utilitzar aquesta crisi humanitària de cortina de fum.
4: Cada vez que hay algún problema de gestión en parte del gobierno balear, sacan el fenómeno de la migración para taparlo, para cubrirlo. Sacan la manta de la migración para poder desviar la atención. Y estamos donde estábamos el año pasado con las mismas respuestas que el año pasado. Si es que es así, el gobierno de España ya contestó al presidente del Consejo Insular. Saben que había una actividad de Frontex de vigilancia aérea y en cualquiera de los casos lo que se ha solicitado del gobierno de España a Frontex es actuar en origen, que es donde realmente Frontex puede ser eficaz.
19: Metges del Món va atendre l'any passat a les Balears 1.400 persones en situació de prostitució. La immensa majoria, el 90%, eren dones i preocupa especialment l'augment de la seva deslocalització. Avui, 23 de setembre, és el Dia Internacional contra la Tracta i l'Explotació Sexual.
24: De fet, 8 de cada 10 persones combinen precisament modalitats de prostitució deslocalitzada. Això vol dir que cada vegada és més comú anar a llocs privats i no a un establiment pizza, com ara un prostíbul. Esther Callizo, coordinadora de Metges del Món a Balears, explica el programa Punt de Fuga de Ràdio Nacional que la temporada turística és un punt molt important de prostitució.
25: En els espais turístics hi ha moltes dones que són prostituïdes dins de domicilis particulars, a vivendes turístiques també, pisos de lloguer turístic i sí, a festes on elles van moltes vegades totes soles a un iot.
24: El fenomen de deslocalització a la prostitució provoca que aquestes dones se sentin aïllades i ho estiguin de tot aquell que les pot ajudar.
25: No només de nosaltres, sinó també de tot el servei social, institucions, policia, serveis jurídics. Clar, són dones que no coneixen els seus drets tampoc i, per tant, estan en una... en un estat molt més vulnerable que altres.
24: Metges del Món reclama que s'aprovi amb urgència una llei integral contra la tracta i l'explotació d'éssers humans.
19: I el Centre d'Informació de la Dona de Mallorca ha atès enguany 800 dones, 9 de cada 10, per casos de violència masclista. Aquest servei ofereix informació, orientació i assessorament gratuït a dones en termes socials i jurídica i de manera prioritària en els casos de violència masclista. Ara s'ha traslladat al polígon de Son Fuster amb unes instal·lacions que milloren la privacitat i confidencialitat de les atencions.
1: Una de les funcions del servei és la detecció de situacions de violència masclista que no sempre constitueixen el motiu inicial de la consulta. Explica Anna Ferriol, directora insular de Famílies.
5: De vegades venen a fer una consulta tipus informatiu, a lo millor per un tema d'hipoteca o de custòdia, i després s'aconsegueix que se detectin situacions que són molt més greus, que a lo millor elles mateixes ni siquiera s'han plantejat conscientment donar una passa de demanar ajuda, no?
1: La millora de les instal·lacions s'acompanya també d'un reforç dels professionals del centre, que ha passat de 3 a 6 professionals. A més, s'ha incorporat per primera vegada el perfil del psicòleg amb l'objectiu d'avançar cap a una atenció més íntegra dels usuaris. També ofereix atenció telemàtica i telefònica.
19: La calor anòmala d'aquestes darreres setmanes afavoreix la proliferació de virus respiratoris i comença a haver-hi ja casos de grip. Els experts recomanen la vacunació.
3: La taxa d'infecció respiratòria aguda és a les Balears 30 punts superior a la mitjana estatal. És de 295 casos per 100.000 habitants davant els 261 del conjunt de comunitats. Circulen virus respiratoris sinicial que generen el constipat comú i, sobretot, bronquiolitis. Joan Carles Marc és especialista en salut pública.
6: La taxa de Covid és baixa a Balears, molt més baixa que la resta de comunitats. No tenim un nivell de grip molt elevat, però la taxa d'infecció respiratòria aguda és 35 punts més alta a Balears que en el resta de l'estat. Això vol dir que inclús tots els virus respiratoris, entre els quals bronquitis, bronquiolitis.
3: La vacunació, diu Marc, és fonamental per evitar que hi hagi una gran epidèmia. És important que ho facin els grups de risc i especialment docents, caixeres de supermercat, personal essencial i personal sanitari.
6: Aquest any hem de recordar especialment tres grups: majors de 60 anys, nens de 6 mesos a 5 anys i persones amb malalties que augmenten el risc de complicació. Dos grups especialment importants, a més: les embarassades i el personal sanitari i sociosanitaris.
19: Canviant de tema, sense acord a la reunió ahir cap vespre entre el govern i les entitats ecologistes GOP i Terraferida. Després de més de 3 hores, les postures continuen intactes. Els ecologistes demanen mesures de decreixement i l'aposta de l'executiu és la de la contenció. Maria Horts és portaveu de Terraferida.
8: Estan intentant tapar aquestes petites ferides, però no hi ha un canvi de model. Un canvi de model que per nosaltres és el que necessita aquesta societat balear per intentar que el resident guanyi en prosperitat i que no estiguem mirant tant el creixement econòmic, que pareix que és per l'únic que han de viure.
19: Els partits d'esquerres han qualificat avui de fracàs aquesta reunió. En canvi, el Partit Popular diu que les mesures contra la massificació que li varen presentar les entitats ahir es debatran al Pacte per la Sostenibilitat.
3: Els portavots del PSOE, Més per Mallorca i Més per Menorca i Unides, Podem, acusen Marga Proen de no escoltar les principals entitats ecologistes de les illes. Escoltam Mercedes Garrido del PSOE i Lluís Apesteguí de Més per Mallorca.
9: No hi va haver ni un punt d'acord i tampoc hi va haver ni un punt de trobada. És preocupant que el govern de les Illes Balears no aconsegueixi trobar ni tan sols un punt de trobada en dues de les entitats ecologistes més importants d'aquesta terra.
10: Que el govern no sigui capaç d'escoltar aquest clam i de moure-se de les seves postures, la veritat és que allò que demostra no només és una baixa qualitat democràtica, sinó sobretot allò que demostra és un fracàs a l'hora de gestionar així com toca, que gestionar amb i per la gent. perquè després ens vendran a parlar de fòrums de diàleg, però clar, és que només volen parlar quan parlen amb els qui els interessa afavorir, és a dir, amb les grans patronals i no amb les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears o amb la gent corrent que simplement el que vol fer és arribar a final de mes i viure còmodament a la seva terra.
3: La portaveu adjunta del Partit Popular, Marga Durán, discrepa d'aquestes valoracions i afirma que les 1.000 propostes de Ciutadans que li van entregar per limitar el turisme seran debatudes.
7: Estan entregades a la Direcció General de Transició Econòmica, que serà qui els analitzarà i després de l'anàlisi se duran allà on toca, que és el debat en el debat del pacte per la sostenibilitat, que és allà on després se debatran. Per tant, de fracàs res.
19: I a tot això, l'Aliança per l'Aigua denuncia que només el 23% de les obres previstes al Pla Hidrològic de les Illes Balears s'ha posat en marxa quan falta només un any perquè el document finalitzi la seva vigència.
24: El pla, aprovat el 2022, amb més de 1.000 milions d'euros d'inversions en infraestructures, dels quals se n'han adjudicat 236 milions. D'aquest doblet, més de la meitat corresponen només a 3 macroprojectes, dels quals 2 estan ubicats a Palma. Per Illes, a Eivissa, és la illa en manco obres posades en marxa. Només s'han adjudicat el 15,8% de les obres que el pla preveu per a l'illa. Tot això en un context de creixement urbanístic que l'Aliança exigeix aturar fins que es garanteixi l'abastiment d'aigua en qualitat per a tota la població. Juan Calvo és el seu portaveu.
11: El que reclamem primer de tot és posar límit al creixement urbanístic fins que no tinguem les infraestructures necessàries i també demanem a les administracions competents, Estat, Govern i municipis, a accelerar les actuacions com a obres prioritàries per garantir aigua de qualitat a les nostres assetes, una correcta depuració i, en última instància, recuperar els nostres aqüífers.
19: Anem ara a Menorca. El poblat talaiòtic de Trapucó reuneix de nou els arqueòlegs i han començat els treballs per excavar, consolidar i obrir al públic el sector oest del jaciment, un projecte patrimonial que compta amb un pressupost de més de 650.000 euros. Clara Ceballos.
12: Els arqueòlegs tornen a excavar a Trapucó. Aquesta vegada els treballs se centren a destapar la part davantera del talaiot oest, un sector on no s'intervenia des dels anys 80. Irene Ruiz Davets és la codirectora de la intervenció.
13: Es van deixar uns testimonis que ara, amb aquesta excavació que farem ara, els excavarem per poder entendre bé la configuració de les estructures que tenim al voltant d'aquest talaiot petit.
12: La següent passa serà entrar al mateix talaiot. Els arqueòlegs volen esbrinar si el passadís que es va descobrir fa 40 anys puja cap a una plataforma superior o si amaga cambres internes.
13: És un poc també veure quina funció podien tenir totes aquestes estructures i quina relació entre elles tindrien tant cronològica com funcional.
12: Més enllà de la recerca científica, el repte és que aquesta nova zona del jaciment sigui accessible al públic a finals de l'estiu que ve. Joan Pons, conseller de Patrimoni de Menorca.
14: Se millorarà la carteleria i el circuit de visita de la zona d'aquí amb l'objectiu que el sector oest de Trapucó també quedi incorporat dins la visita quan un visités poblat talaiòtic de Trapucó.
12: A l'illa hi ha uns 400 talaiots documentats i l'objectiu és continuar recuperant aquest llegat.
19: Temps ara per la informació esportiva.
1: El Palma Futsal va continuar divendres a Pamplona amb la bona ratxa d'inici de temporada. L'equip d'Antonio Vadillo arriba al partit contra Xota amb confiança després de vèncer 8-3 al Pozo Múrcia, uns dels rivals directes per títols nacionals. El Palma ha entrenat amb tots els jugadors de la plantilla que viatjaran demà a Pamplona. Vadillo ha destacat que el rival serà complicat, tot i que els navarresos encara no han puntuat. L'entrenador andalús ha demanat al seu equip que millori la gestió dels moments d'estrés per a mantenir la bona dinàmica.
15: Un partido que es muy importante para nosotros, ¿no? Para seguir en esta línea ascendente, para seguir en la parte alta de la clasificación, con un rival que ha tenido muchos problemas, ¿no? Durante unos meses.
1: En futbol, segon entrenament de la setmana per al Real Mallorca, que diumenge rep a l'Almeria. L'equip de Luis García ha entrenat sense Arnau Puigmal, que no hi cita al camp, i l'Ato ho ha fet al marge. Els dos jugadors resumen a les quatre baixes pels partits internacionals. Valgen, Lubumbo, Bergstrom i Guille Fernández, jocs disponibles tant al puesto de central com al lateral esquerre, l'11 per a Sumaoro, John Chetauya i Alberto Moreno. Andy Murray serà a Mallorca per a la celebració del desè aniversari de l'Acadèmia Rafa Nadal i de De fet, disputarà un partit contra el Manacorí. Així ho ha anunciat Rafael Nadal a les seves xarxes socials. Ha penjat un vídeo on enregistra un àudio de veu per a l'estenista. És el primer jugador confirmat del torneig que se disputarà a l'Acadèmia el proper 3 d'octubre i que s'ha anomenat Rafa Nadal Slam Academy. En bàsquet, Elena Puello ha estat presentada com a nova jugadora del València Bàsquet. La palmesana arriba a l'equip campió de la darrera Lliga Femenina Endesa després de guanyar la medalla de bronze a la selecció espanyola al Mundial.
19: I avui la cultura pendents de la 15a edició de l'Evolution Mallorca International Film Fest.
24: Reunirà cineastes, professionals de la indústria i representants del sector audiovisual. Avui, durant la presentació, s'han avançat les principals novetats i noms que seran a l'Evolution i, a més, la selecció completa del Made in Balears.
19: Coneixerem els seus noms aquest capvespre. Ho deixem aquí per ara. Ens tornem amb més informació local en el butlletí de les 4.
0: 2:30, 1:30 en Canàries.
16: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: Sus portavoces lo atribuyeron a una herencia. Hoy conocemos otra verdad sobre el origen de las joyas encontradas en su despacho al expresidente Zapatero. Regalo del rey de Arabia Saudí. Audiencia Nacional, Gemma Alfaro. En un escrito, el expresidente pide ayuda internacional para acreditarlo. Buenas tardes.
17: Buenas tardes, sí, porque argumenta Zapatero que él ha intentado justificar ese origen enviando 2 misivas a Arabia Saudí, pero no ha tenido éxito. De ahí que pida al juez Calama que emite una comisión rogatoria para obtener confirmación de esa información. En el escrito de 6 páginas, el expresidente del gobierno asegura que las joyas de mayor valor que se incautaron en su despacho, 12 piezas de rubíes, esmeraldas y zafiros, fueron un regalo realizado como atención personal por el difunto rey de Arabia Saudí, Abdullah, durante una visita oficial en 2007, hace 19 años. Dice que el resto de piezas que se encontraron en la caja fuerte de su despacho no alcanzan el valor de mercado de 1.000 euros, que lo único que tiene valor, según él, son esas piezas. Zapatero tampoco acepta la tasación realizada por la joyería en Sorena, que las valoró en más de 1.300.000 euros. Asegura que esa tasación responde al valor que tendrían ahora en 2026, pero no lo que costaron en junio de 2007, cuando se las regalaron. Recordemos que el juez Calama cree que podríamos estar ante un delito fiscal y otro de contrabando por esas piezas. Por eso pidió a Zapatero que justificase su origen. Además, está misma semana, el instructor reclamó una nueva tasación a otra conocida joyería de Madrid.
0: Gracias, Gemma. Volveremos sobre esas joyas, sobre lo que dice la ley y cómo obliga a declarar este tipo de regalos. Las joyas de Rodríguez Zapatero, lo último de este miércoles que nos deja, como les estamos contando desde primera hora, la crónica de un fracaso social y político. Cientos de personas han tratado de evitarlo, pero no ha podido ser.
20: ¡Mari Carmen! ¡Se queda! ¡Mari Carmen!
21: Es una batalla entre el derecho a la vivienda y el negocio. Es una batalla entre la vida y el capital. Hoy solo se puede estar o con Mari Carmen o con los especuladores.
0: Mari Carmen, 87 años, desahuciada, desalojada en camilla de la que ha sido su casa durante 7 décadas, su hogar. Se lo ha quedado un fondo inmobiliario, la historia y el sonido de la mañana. Vecinos, amigos, tratando de evitar ese desahucio, la policía ha desalojado a la fuerza del portal a varios activistas con golpes, gas pimienta, ha habido algún detenido, ha sido una mañana de gran tensión. Y saludamos a Beatriz Duro, la abogada de Mari Carmen. Abogada, ¿cómo está? Buenas tardes.
22: Hola, buenas tardes.